0: Connectem amb el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja o Gandia en la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí, amb aquesta tempesta que hem tingut aquest matí?
1: Avui està un poc complicat. Avui tenim una bandera roja, tenim un dia nuvolat, alguna gota que ha tracaigut, una temperatura ahir de l'aigua de 28 graus, es manté l'aigua encara que venta, i res, avui és un dia per poder vindre a la platja i poder passejar i poder fer esport. Que si, a part d'anar a banyar-se, podem fer altres també activitats.
0: Claro, aprofitant que no fa tantíssima calor, pues és ideal pues, per a jugar a vòlei, per exemple, en l'arena o mil esports més.
1: I pegar-te un bon passeig des d'un mur fins allà a la Wild també és un dia també espectacular per poder fer.
0: Totalment. Molt bé, però la bandera està roja, per tant, no es pot nedar, eh?
1: Va imprimit. Avui hi ha molta mala mar i avui aquí entre pot tindre molts problemes. Entonces, pues, avui és un lloc que he dit antes.
0: Exacte.
1: Passejar i fer esport.
0: Molt bé. Aprofitar per fer altres coses. Belmonte, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu.

0: I aquesta cançó que sona és de la Casa Azul. I és probable que l'escoltem també demà a Tavernes de la Valldigna perquè tenen preparat un concert d'aquest grup al recinte Bergeret. I amb aquesta pista ja saben que anem a parlar d'això, de les festes de Tavernes. L'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, comentava que s'ha fet una completa programació per a tots els públics.
1: Jo diria que hem fet una programació ja que culmina estos anys de preparació, de mirar amb sensibilitat, no?, com abarcar de manera holística totes les franges d'edats per a que la gent se senta feliç i, en comptes de triar anar-se'n de vacances, que trien quedar-se al poble i que gaudisquen d'uns moments que dic jo que sempre quedaran per al record.
0: Pues ahí teníem a Romero, que a més ha donat també més detalls de la programació.
1: Hem fet algun canvi, és cert que abans no es contemplava un concert per a donar aquest tret d'eixida. Nosaltres sí que hem apostat per fer aquests concerts gratuïts. L'any passat teníem el Poble Fest, però enguany hem tornat a aquesta fórmula que ens agradava, i en el concert de Camela, el concert de l'Oreja de Van Gogh, i enguany amb la Casa Azul i DJ Todote, dic jo que començarem per tot lo alt aquestes festes tan esperades. Molt participatives, són festes de carrer, festes per a gaudir de les xarangues. El primer dissabte estarem en la Mascletà, després hi ha activitat durant tot el dia per a la gent jove i no tan jove, perquè jo sí que sé d'amics i amigues que comencen en les xarangues i a hora de sopar ja estan morts i dormint en casa, perquè recuperem també aquesta festa Remember en el multiusos, que és, l'Ajuntament col·labora i coordina també amb l'Atlètic La Vall. I jo diria que molts dels punts que seran d'encontre estan ja repetint-se any rere any, i enguany sí que és cert que hem volgut també habilitar aquest espai multiusos per a que tinguem molt més espai i que siga un lloc on la música tampoc siga massa molèstia dins del nucli urbà.
0: Molt bé, doncs ahí teníem a Lara Romero, l'alcaldessa de Tavernes, amb tots aquests detalls de la programació, que és per a tots els públics, per als grans, per als menuts, per als joves, per a no tan joves, per a tots. I és que les festes arrenquen esta vesprada amb el pregó i el festival de corals. El pregó serà a càrrec del Club de Teatre de la Gent Gran. Què tenen preparat? Doncs ho preguntem directament a un dels seus membres, Rafa Cantús. Bona vesprada, benvingut.
2: Hola, bona vesprada, gràcies.
0: Conta'ns què podem veure esta vesprada, el pregó.
2: Pues avui en el pregó hem fet un resum, perquè tota l'obra no es podria fer, perquè el Club de Teatre de la Gent Gran enguany pues, hem representat una adaptació dels Miserables. Mm-hmm. És l'obra cumbre del teatre musical. Nosaltres hem fet el que hem pogut, és la veritat. I quan ho vam representar, vam tindre molta acceptació de part de la gent del poble. I esperem que este xicotet resum que farem avui tinga la mateixa acceptació que va tindre tota l'obra. Clar, és una obra que és molt... molt sèria, molt tràgica, i han rescatat per avui, ja que és una cosa més festiva, més de que la gent agarra les festes amb totes les ganes que puga, pues han fet un parell de numerets que jo sé que a la gent li agradarà molt. I nosaltres, per supost, que m'ho han disfrutat i estem disfrutant molt en els assajos i tot, de molt, molt bé, molt bé.
0: Clar, suposo que haureu agafat, pues, això, no? com has dit, les parts així un poc més alegres, no? de Los Miserables, però clar, haureu hagut d'adaptar moltes coses perquè ara serà pel carrer, no?
2: Sí, serà allí a la plaça. Hi ha una de les coses que farem és una... el Jean Valjean i Javert, que són els dos antagonistes, són els que... estaran barallant-se, però el que en escena era una lluita d'espases, avui serà de balcó a balcó. O sigui que la gent estarà mirant i pràcticament com si mirara un partit de Rafa Nadal, girant d'un costat, girant a l'altre, girant d'un costat, girant a l'altre.
0: Que guai, molt bé.
2: També, també hem agarrat una escena de quan baixen els mariners al port, de les putetes, que és una de les escenes que més gràcia té i més animaeta és, i també l'escena de dins del, de l'hostal, que és, pues, per mi és el puesto de més festa que té l'obra esta.
0: Molt bé, i escolta, quan, no sé si és, tots els anys s'encarregueu vosaltres de fer el pregó, o és el primer any,
2: pues,
0: com any, esteu?
2: Enguany serà el tercer.
0: Enguany és el tercer any que ho feu vosaltres, o sigui que ja...
2: Bueno,
0: fets, ja.
2: La veterania és un grau, però i nosaltres veterania ne tenim molta, perquè som la gent gran, el més jovenet crec que té 60 i poquets,
0: bueno.
2: Entonces, pues bueno. Però mentre tinguem... això és d'edat del DNI, però d'edat d'espírit...
0: Però dins esteu molt millor.
2: De molt més joves. Tenim la meitat de la meitat, escolta.
0: Molt bé. I clar, suposa que bueno, s'haureu hagut de coordinar. Quanta gent sou?
2: Pues en el grup serem uns 26-27.
0: Molt bé.
2: Tots, ja el dic, tots ja en experiència de lo que és la vida.
0: Molt bé. I escolta, vosaltres feu més actuacions a banda del pregó, és a final de curs, no?
2: Sí, el pregó és com si diguérem el que antes es feia cou i revàlida, era la revàlida. Nosaltres estem durant tot l'any, depenem de la conselleria d'assumptes socials, uh-huh. I és per a la gent que és un, així, més major, que tinga ganes de fer alguna cosa, que tinga ganes de cultivar la memòria. És una manera d'obligar-te a fer alguna cosa. Hi ha molta gent que, com per exemple jo, que mos agrada el teatre, disfrutem un animalà, uh-huh. I estem durant tot l'any anant un dia o dos a la setmana i després sobre el 15 de juny fem la festa de fi de curs i representem l'obra que hem estat assajant durant tot l'any. Aquesta obra, pues, els diners que es trauen són per a diverses entitats que es dediquen a cuidar, pues, com l'any passat crec que va ser a la Creu Roja, uh-huh. També poden ser com els d'Acude, o sigui, per a, uh-huh. a entitats benèfiques.
0: Molt bé. I després d'esta actuació, que la vau fer en juny, no? Imagina, sí, al final del curs passat, esta del pregó, que suposa que per a vosaltres també serà important, no?
2: Sí, esta ja és més...
0: Donar el tret d'inici a les festes, no?
2: Exacte. Pugem allí dalt del balcó de l'Ajuntament, fem un xicotet... prediscurs, després ja és una cosa més institucional, que parla el regidor de festes, Carles, i la alcaldessa Lara.
0: Molt bé. Doncs pues bueno, està bé esperar que ho vull anar. És a les 7, veritat?
2: A les 7 de l'esperar, sí.
0: En la plaça Major.
2: Exacte. Esperem que la pluja m'ho acompanya una miqueta.
0: Sí, no, jo crec que no, ja no plourà més.
2: No.
0: Bueno, no sé, no sóc jo meteoròloga, però bueno, les previsions en principi marquen que el pitjor ha passat. Que ens vegem en festes de tavernes, per allí.
2: Vos espere allí, clar.
0: Clar, doncs per allí estarem segur, vaja.
2: I per suport que tots els oients de Ràdio Gandia, de la SER, estan convidats a vindre també.
0: Per suport, queden tots convidats. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies. Vale. Adéu.

0: I altre dels plats forts d'esta vesprada nit a Tavernes de la Valldigna és el Festival de Corals, que està programat per a les 20 hores, per a les 8 de la vesprada, també en la plaça Major. Actuarà la coral Vent de Veus, la Marinyent i la 15 de març. Ximo Mifsud és president de la coral 15 de març i el director de la Vent de Veus. Bona vesprada, Ximo.
1: Bona vesprada.
0: T'agraïm molt que ens hagis tret aquests minutets per atendre'ns, que sabem que estàs afaenant. Que ens heu preparat per a aquesta vesprada? Què n'hi ha preparat?
1: Pues hem fet un concert que estarà prou divertit, tant en Vent de Veus com en 15 de març. En 15 de març ja hem fet unes adaptacions musicals, algunes de cinema, altres temes més moderns, acompanyats també amb piano, i Vent de Veus també hem preparat algunes cançons més reivindicatives en música en valencià i acompanyats en guitarra.
0: Que guai. Clar, després fareu una cançó conjunta, no?
1: Sí, anem a preparar un cant conjunt, sí, una cançó africana, Erile, i la cantarem les tres corals junts i ja posarem el fi a l'acte cantant tots junts també l'himne Tavernes i donar per finalitzada tant l'acte de la crida com el Festival de Cors.
0: Molt bé. Escolta, este acte, este concert, este festival de corals és un dels més importants per a vosaltres? Que teniu allà l'any o què?
1: A veure, el que van començar fa molts anys, perquè jo també, encara que no ho he dit, també vaig formar part de la coral Marinyent fa uns anys.
0: Ah, molt bé, o sigui que has passat per totes, Les que, sí, les que actuen avui, molt bé.
1: Hem
0: molt
1: passat
0: bé.
1: per totes les corals del poble. Això va començar en un començament com un concert de la coral del poble per oferir-lo al poble en les seues festes majors. Mm-hmm. Què passa? Que també han crescut les corals, és a dir, va començar seguint la coral Marinyent, després va néixer també 15 de març i Vent de Veus és la més nova de totes, encara que tampoc és la més nova, perquè també abans de ser Vent de Veus vam ser el cor de l'Escola d'Adults Bolomor. I del cor de l'Escola d'Adults Bolomor va néixer d'aquesta assignatura que donàvem de coral, va néixer el cor Vent de Veus. I, per tant, era un moment també de tots els cors del poble també oferir a la ciutadania un concert dels nostres, un concert dels nostres per als nostres. Mm-hmm. I per això era important també a la Setmana de les Festes Majors que les corals, les tres corals del poble, estigueren presents i participaren. Mm-hmm. I és la mostra que volem donar a la ciutat de tot el treball que fem durant tot l'any, també que siga moltes vegades fem més concerts fora, fes intercanvis en altres cors i deixem un poc al nostre públic així un poc de costat.
0: De banda, no?
1: En aquest concert de les festes majors, també que siga un concert per a la gent nostra, per a la gent del poble i per als nostres familiars que ens encanta vindre a veure'ns.
0: Ximo, estic escoltant de parlar i clar, em crida molt l'atenció que en un poble n'hi hagin tres corals.
1: Som un poble de músics. I si ens remuntem arrere abans de la guerra, no és que hi havia dos corals, hi havia dos bandes de música.
0: Wow.
1: A Tavernes. Mm-hmm. Tavernes tota la vida ha sigut un poble de música i de músics. Han hi hagut músics hi ha músics de professionals per tota la geografia espanyola. I en el cant coral, sí que és veritat que en les últimes dècades ha estat un poc més consolidant-se, més fort, i clar, hi ha baixa necessitat de crear noves agrupacions, cadascuna té la seva idiosincràsia, les seues diferències, però totes juntes treballem el mateix, per el bé comú, per el bé del poble.
0: Mm-hmm. Que xulo. Que durarà més o menys este festival de corals?
1: Sobre una horeta, jo calculo que sobre una horeta, a veure, uns 20 minutets cada coral, 15-20 minutets cada coral, mm-hmm. i després els cants comuns, entre les pujades i baixades, una horeta. Mm-hmm. I a més, la gent els agrada, perquè moltes vegades l'any passat, quan acabarem el concert, ai, que pront s'ha acabat! I perquè intentes sempre buscar un repertori amè, que agrada a tots, i sobretot que la gent estiga a gust i estiga contenta.
0: Això és molt bona senyal, Que diguin que pront s'ha acabat, és molt bona senyal. És que ho estàvem passant bé.
1: És que és això, cada coral té la seva idiosincràsia. Per exemple, en el cas de 15 de març, som tots músics, Per tant, de vegades busques un repertori més sofisticat,

0: més sofisticat, amb certs matisos, en certes coses doncs, que en cors amateurs no pots treballar. Mm-hmm. En la coral marinera és un cos fort de coral, busques polifonia amb molt de cos, que sona molt bé, que òmpliga, i en el cas de Vent de Veus, com ens acompanya també guitarres, doncs l'acompanyament ixe de guitarres dona una sensació de més salseret.
1: Molt bé, doncs vaja, que la combinació de les tres, cada una per separar primer i després les tres, deu ser això per anar a veure-ho. És a la plaça sí. Major a les 8? Ara no recordo bé, sí, a les 8.
0: Només que finalitzi el preó de la gent gran, en seguida comencem nosaltres.
1: Molt bé, doncs ahí estarem a Tavernes de la plaça Major a les 8 de la vesprada. Moltíssimes gràcies, Ximo.
0: A que vagi
1: molt bé.
0: Adéu. Moltíssimes gràcies. A gaudir de les festes.
1: Adéu. Exacte, adéu.

0: I avui, dia 10 de setembre, commemorem el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. De fet, des de la policia local de Gandia han llançat un missatge a les xarxes socials per posar damunt la taula, per dir de forma clara, que demanar ajuda no és una senyal de debilitat, tot al contrari. És el pas més valent que es pot fer. José Martínez Espasas, el comissari principal en cap de la policia local de Gandia. José, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: És una qüestió que preocupa, si a Gandia, el tema del suïcidi?
1: La veritat és que sí, jo penso que és important destacar aquestes efemèrides per el motiu de que n'hi ha que posar el foco i l'atenció en que és una problemàtica que tenim tots i que poden tindre totes les famílies i totes les persones en un moment donat. Nosaltres en el nostre dia a dia ho vegem i la veritat és que totes les setmanes tenim actuacions al respecte. I a mi sí que m'agradaria que, aprofitant l'efemèride i recordant també els telèfons d'atenció que hi ha al respecte, la gent prenguera consciència de que és una qüestió que no devem ocultar. No? Jo trobo que el fet de parlar i exposar-la és important per a que la gent se n'adone i intentar posar solucions, no?, que eviten un desenllaç ja que no té marxa enrere. No?
0: Comissari, totes les setmanes... Ha dit que actua...
1: Sí, la veritat és que, malauradament, estem parlant d'una freqüència més elevada del que seria desitjable, no? I, evidentment, l'estiu ha comportat un augment de persones i també ha significat un augment d'aquestes actuacions, però durant l'hivern, en la població estable que tenim en la ciutat, també es donen aquestes casuístiques, no? Aleshores, sí que m'agradaria que es vegera que no són situacions aïllades.
0: I clar, vosaltres es prepareu, suposo, d'una forma específica davant d'aquestes... de fer actuacions davant de persones que estan en perill de suïcidar-se?
1: Sí. A veure, principalment estem parlant també d'adoptar un llenguatge adequat, vale? Per a intentar no senyalar o no fer, diguem, precipitar a la persona una decisió fatal, però sí que estem parlant d'adaptar el llenguatge i a continuació els protocols de policia al respecte d'això, també en situacions, diguem, de perill físic, vale? Perquè per als agents també pot haver un perill en un moment donat, però lògicament també implica adaptar la manera de

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: La 1:09 del migdia, com sempre a aquestes hores, pues, toco un repàs per l'actualitat. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Ja hem avançat a l'inici del programa, que avui és el dia en què s'ha presentat, no?, la programació de cara a Fira i Festes de Gandia 2026. Unes festes que sempre creen molta expectació. I una vegada acabat la roda de premsa, pues, ha vingut a ser els estudis de Ràdio Gandia la regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra. Regidora, bona vesprada.
3: Bona vesprada als estudis.
1: Unes festes, una fira i festes amb més activitats que mai, podríem dir, no?
3: Una fira i festes que cada any, pues, treballem per a que augmente, per a que pugui arribar a més gent, a més públics, a més gustos, a més edats, així que més de 161 propostes diferents al llarg d'estos dies, del 2 al 5 d'octubre, i més de 18 escenaris al llarg de tota la ciutat, és a dir, allò que m'agrada sempre dir a mi, que en la fira i festes la gent no busca la festa, sinó que la festa busca les persones, no? Eixes al carrer i el que tens que fer simplement és gaudir.
1: Molt bé. És inevitable, no?, trobar-te amb
3: activitats. És inevitable.
2: Del que segur que ja està parlant molta gent en el carrer, qui ve a la fira?
3: Bé, moltíssima gent. Tenim molts artistes en diferents espais, segons els espais, però si el que anem és a la part del parc de la festa, el primer que t'he de dir és que tota la programació del parc de la festa serà gratuïta, totalment, no n'hi ha cap activitat de pagament. I aquest any hem acomboiat a diferents artistes, alguns de la terra, alguns nacionals i alguns internacionals. Així en tres més nostres, i és que sempre estan amb nosaltres, pues, Auxili, Malifeta, uh-huh. Això el divendres 2 en el parc de la festa, Borja Cassany, que és el guanyador de la Veu Jove, que com sabeu l'any passat van començar a incorporar el guanyador de la Veu Jove, i Tito Pontet, no? Música més de ritmes jamaicans, però en valencià. També tenim a Plan B, a DJ Plan B, que ens acompanya sempre en els festivals també, i Festa Coco Loco fins que aguante el cos. Això divendres en el parc de la festa. Dissabte, pues, ens acompanyarà l'Eurovisiva Chanel, que ve a vore'ns a Gandia, i l'artista de rellevància nacional Omar Montes, que promet fer una festa per a tot el món, que agrada els més xicotets, els més grans, i a que ho passen molt bé la gent. I per acabar eixa nit, és una nit de tributs d'Estopa i de Fito. I finalment, el diumenge 4 d'octubre, tenim un grup colombià de repercussió internacional, que és Cali i el Dande. Estem parlant de l'electro latino, però l'artista, probablement els artistes que hi ha més coneguts dins de l'electro latino, no sé si recordeu aquella cançó del Jo t'esperaré, que va conèixer jo crec que tot el món. Així que res, estaran amb nosaltres Cali i el Dande, i bé, després música electrònica amb Lara Taylor, i fi, per acabar, l'orquestra Monte Carlo, per a que se'ns acabe la fira nocturna o matutina quasi, en la nostra musiqueta de sempre i en les orquestes que sempre ens acompanyen una nit d'orquestra després de Cali i el Dande. Però també tenim altres artistes que no estan en el parc de la festa. Per exemple, ens acompanyarà Serafín Zubiri, que ja ha estat amb nosaltres alguna vegada. En la nostra prefira estarà parlant del baúl de los 70, de la música de 70, i veus que en realitat concerts, a banda dels concerts que hem esmentat i dels artistes del parc de la festa, estem parlant de 49 concerts al llarg de tota la ciutat. És a dir, 49 concerts gratuïts i festes que pots accedir de forma gratuïta. De pagament exclusivament estaran les atraccions, que és el recinte firal de les atraccions, com sempre, i en un preu assequible les actuacions que es faran en el Serrano, que té la seva pròpia programació de musical, de circ, de música clàssica, que també tenim una coproducció d'Era Malakian, bueno, un mago, no sé, el que vulgueu saber, jo vos conté. Hi ha moltíssimes coses,
2: i parlant de música, bueno, no hem d'oblidar que està també Isa Prepartina, que col·labora també a esta casa de Ràdio Gandia, el dia 25 i 26 de setembre.
3: Sí, Falcata i Bacarrà, i després tindrem en plena fira, en la zona de la República Argentina, la Festa Breix, una festa d'origen argentí, però que és una festa realment internacional, una festa que està molt caracteritzada perquè és molt inclusiva, perquè és molt colorida, perquè porta estrelles convidades i també perquè té confeti, molt, molt, molt de confeti per a disfrutar. Així que res, jo crec que no mos podem perdre, no anem a perdre'ns la Breix, que és una oportunitat única i va per tot el món, i ara la tenim a Gandia.
2: Ai, sí, també col·labora aquesta casa en aquest esdeveniment.
1: Clar, diu que nous espais, quins són aquests nous espais?
3: Pues quan parlem d'espais, més que res es referim que dins de lo millor el centre històric n'hi ha algun escenari que s'ha reubicat o s'ha posat algun altre per a poder... Ara no sabria dir-te en un concret, tindríem que mirar la programació. Sí que és cert que tots aquells espais que ocupen les falles, per exemple, que també este any les tenim col·laborant com la zona de República Argentina, a banda d'un espai per a totes aquelles activitats que faran les falles d'aquella zona, també la utilitzarem com a un espai per aportar alguna part de la nostra programació. I bé, anem ampliant el radi, perquè cada vegada que anem posant una activitat i com són cada vegada més, és que no ens caben. Així que res, la plaça de la Vila la aprofitem, la plaça Major la aprofitem, anem agarrant barris, el Raval, com sabeu, ja no sols l'aprofitem en el mercat o la part gastronòmica, sinó que també està eixe vermut de la falla del Raval. És que tenim que anar repartint ja les activitats i el radi va ampliant-se. Més que espais concrets, és que va arribant als barris, però perquè la gran quantitat d'activitats ja ens fa arribar als barris. I tot això, bueno, gràcies a la col·laboració dels col·lectius que estan amb nosaltres. No, sense ells no podríem, i entre ells, com no, pues les falles que sempre se sumen a tot allò que fem.
2: S'està treballant, també han comentat en la roda de premsa, per a aquestes festes tinguin aquest reconeixement de turístic, és veritat?
3: Sí, pensàvem que tenim ja dos festes d'interès turístic nacional, com són les falles i la Setmana Santa, i per què no llançar-nos, això ho vam anunciar en Fitur i vam començar ahir la tasca i a obrir l'expedient a fer la Fira i Festes, perquè té tots els condicionants per a poder ser una festa d'interès turístic nacional, perquè té és a moltíssima gent a la que congrega cada vegada més turisme, cada vegada aconseguim amb totes aquestes activitats d'estiu, que portem el tio de la porra a la platja, que es contem el que és la fira, doncs cada vegada més gent decideix allargar la seva estància o canviar la seva estància a la tardor per estar amb nosaltres en la Fira i Festes, a banda de que singularitat, per tot el temps que du fent-se, per la continuïtat, per tot allò que aporta en gratuïtats, és una festa totalment oberta al públic, és art i cultura oberta totalment al públic. Són dies per a totalment gaudir, abandonar-se, gaudir i viure Gandia, i pensem que és una festa d'interès turístic nacional, ja ha arribat a aquest nivell, encara, i malgrat que primer tenim que passar per un altre grau, que és la festa d'interès turístic autonòmic, perquè així no són els passos. Vam obrir l'expedient, estem en el punt de la festa d'interès turístic autonòmic, esperem que en breu ens donen una resposta, ens han fet alguna subsanació i estem treballant en ella, per alguna especificitat concreta de l'expedient, i entenem que la tindrem en breu, i a partir d'ahir començarem a treballar, encara que ja tenim molts despassos fets per a l'interès turístic nacional, preparats, perquè són molts els periodistes de nivell internacional, entre ells és que el demanen molts impactes a nivell nacional i internacional. I la Fira i Festes de Gandia té molts impactes de comunicació ja, i molts més que anem a fer, perquè anem programant-la per a que cada vegada més aquesta promoció es faci amb mitjans tant nacionals com internacionals. Cada vegada això arriba a més reconeix de les festes. Que és important.
1: Vaja, que moltíssima expectació, no només a Gandia i als veïns i veïnes de Gandia i de la Safor, sinó també ja a nivell nacional i internacional, com bé has dit, regidora. Jo no tinc més preguntes. Anna, tu en tens alguna?
2: Bueno, jo dir que la gent del vídeo s'està preguntant, bueno, que segur que també estan les actuacions de carrer, veritat?
3: Sí, estan les actuacions de carrer, vale, entre les més de 161 propostes estem parlant de 49 concerts, 45 funcions de carrer, bé, és que n'hi ha les visites patrimonials, el carrer de gom a gom, la plaça del Mosset, que no vull oblidar-me d'ella, les seues actuacions a partir de les 12, la gastronomia, i a partir de les 8, música i gastronomia. I recordar-li a la gent que encara no s'ha apuntat per formar part de la banda del tio de la porra, que encara està a temps fins al 13 de setembre. I que el dia 16 de setembre, a les 7 de la vesprada, serà eixe sorteig en la casa de la Marquesa. Apunteu-se que enguany hi ha més de 230 tios de la porra, s'han sumat bandes. Arriba l'associació del tio de la porra amb força perquè ens ajuda tots els anys. Així que no sé si em deixa alguna coseta d'interès. Música, Prado, Fira, Prefida, propostes novedoses de la Marquesa elèctrica, en concerts des a les 12 del migdia, a les 11 de la nit, propostes ben paregudes i sempre en la línia complementant el Marquesa Concerts i el Polisoni, que ja sabeu que són de la casa, però també música oberta, gratuïta, la Marquesa viva, totes aquestes festes, per a que qui vulgui també pugui passar-se per allí, així que moltíssimes coses.
2: Moltíssimes coses que ja estarà disponible en una web
3: ja
2: per a consultar.
3: En la
2: I quan
3: Fira
2: es repartís el programa?
3: El programa a partir del 18 de setembre i mentre ja estarà i deu d'estar llançada ja en la web a firaifestes.gandia.org. Llibreig a partir del 18 i també allí es repartirà tant el dia a dia Hora Ara, com el Busca el Tio de la Porra, que l'any passat ja ens va acompanyar, este joc on cada any en un edifici patrimonial, Noelia Llorenç, que és una veïna de Gandia, ens fa un dissenyet i ens amaga el Tio de la Porra entre moltes coses. L'any passat va ser en la casa de la Marquesa, on buscàvem el Tio de la Porra, i enguany, com són els 20 anys del Serrano, pues anem a buscar el Tio de la Porra original dins de tots estos personatges que estan així en el Teatre Serrano. Així que n'hi ha hasta jocs. Tot això a partir del dia 18, quan es repartisca el llibret. Però sobretot, pel que vulgui organitzar-se, recordeu el dia a dia, hora a hora, que ja el podeu trobar en la pàgina web, encara que, com a mi m'agrada dir, jo sóc més d'eixir al carrer i trobar.
4: I
3: perquè
4: trobar.
3: També n'hi haurà tradicions, ja sabeu, sarao, tabaletes de la Safor, dolçainers, muixaranga, tot el que tenim, música d'arrel, és a dir, passacarrers, bueno, i un correfocs, que és un dels millors de la Comunitat Valenciana, que és el correfocs dels dimonis de l'Alqueria d'Asnar, que també ens acompanyarà en un d'estos dies festius per a que tinguem la festa ben completa. Com sabeu, no sols és música, sinó que nosaltres també som de molta pólvora, així que tindrem un piro musical que obrirà la fira amb l'acomiadament del Tio de la Porra, que ja van fer l'any passat, i després un correfocs al llarg de la fira amb els dimonis de l'Alqueria d'Asnar.
1: Molt bé. Vaja, que no, ningú t'excusa per no gaudir d'esta Fira i Festes de Gandia 2026. Balbina Sandra, regidora de Cultura, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Hoy por hoy Gandia, con Celia Chulia.
5: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
7: Para quien empieza, para quien compite y para quien siempre quiere ir un poco más lejos. Llega Rally Store y Factor a Gandía. Un nuevo espacio multimarca por y para ciclistas. Bicicletas, equipamiento, ropa, accesorios, taller especializado y mucho más. Este 16 de septiembre inauguramos a las 6 de la tarde y te esperamos en Carrer San Vicent Ferrer 50, Gandía. Ven y conoce a referentes del ciclismo como Pedro Delgado, Ángel Casero y muchas más sorpresas. Rally Store, por y para ciclistas.
8: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
9: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
10: Yes, of course.
9: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
10: Yes, of course.
9: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
10: Yes.
9: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
11: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en alcodarmotors.com.
12: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad?
7: Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
4: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Byron & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11:00. Reserva en hotelrhbyron.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
7: Vuelven las clases, el trabajo, los horarios, vuelve la rutina, el día a día. Y Pastisería Raúl sigue aquí, como siempre. Desde el primer café a las 6:30 de la mañana hasta ese momento de la tarde que tanto apetece. En Raúl encontrarás propuestas para disfrutar a cualquier hora del día. Y ahora también puedes disfrutar de la churrería Raúl, el sabor del churro más auténtico y los buñuelos de calabaza de toda la vida. Pastisería Raúl, tu horno de siempre. Avenida de Alicante 17, Gandía.
12: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
13: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
14: Mi Ferauto, tu concesionario SEAT en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
1: I ara en el Hoy por Hoy Gandia tenim una última hora d'esports, però això tenim així a Xavi Blasco. Xavi, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada,
1: Celia. Tenim última hora. Conta'ns.
15: La última hora és que ja tenim rival en la fase prèvia de la Copa del Rei, on vale. Tenim el Tavernes. Este matí ja anunciaven que avui era el sorteig per a conèixer esta eliminatòria històrica per al Club Baller, perquè per primera vegada juguen la Copa del Rei i havien de saber el rival. El rival podia ser entre 6 possibles equips d'Andalusia o del nord d'Àfrica, i el rival és de Granada, Maracena. És l'equip al que s'haurà d'enfrontar el conjunt de Carlos Sapiña, l'anada en l'últim cap de setmana de setembre i la tornada el primer cap de setmana d'octubre. L'anada juga a Mazarena, en Granada, i la tornada així al municipal de Tavernes.
1: Molt bé, doncs a veure si després podem ampliar aquesta informació.
15: Sí, perquè està produint-se ara mateix el sorteig. Hem quedat amb Salva Talens, amb el president del Tavernes, per a que ens doni les impressions, també que faci la primera valoració, però com el sorteig està fent-se ara mateix i ell està allí enmig del saló, doncs ens ha dit, doneu-me temps, perquè pugui ser. O sigui, que en uns minutets parlem amb ell.
1: Molt bé, gràcies, Xavi.
15: Vinga, fins
1: després. Anem a canviar ara completament de tema i, per tant, de música, Nacho.

0: Ens enfoquem ara en una història d'aixelles personals que ens crida molt l'atenció. Resulta que a Ròtova tenim un historiador medieval reconegut amb el Premi Medievalismo, impulsat per la Societat Espanyola d'Estudis Medievals. Ell és Miquel Faus i ha guanyat el premi amb el seu estudi Història d'Èxito i Fracasso en l'Espaderia Valenciana, los casos de Pere Limiñana i Nicolau Angelats, siglos XIV i XV. Miquel Faus, bona vesprada, benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Los casos de Pere Limiñana i Nicolau Angelats, dels segles XIV i XV. Conta'ns un poc de què va este estudi.
1: No, és una idea que tenia de fa temps i que volia materialitzar-la en un treball i era comparar una història d'un empresari medieval que té èxit i comparar-la amb una d'un personatge que fracassa i estudiar-les de forma paral·lela i veure si podíem trobar aquest punt en el que divergien les dues trajectòries. I era un poc això la idea fonamental i molt content d'haver estat premiat, de que també m'hagi agradat.
0: En la història medieval ja n'hi havia empresaris, eh?
1: Sí, ja hi havia homes de negocis, ja hi havia empreses, ja n'hi havia mercats que anaven interactuant i gent que anava innovant i un poc d'això va el treball.
0: Uh-huh. I per què decidixes indagar en este tema?
1: Bé, la Universitat de València, el meu grup d'investigació, el CISEM, té una llarga trajectòria d'estudiar història econòmica. Diguem que quan jo vaig començar a estudiar, quan jo vaig començar el màster, quasi tots els sectors de la societat estaven estudiats i jo em vaig decidir un poc per aquest de la producció d'armes, que era un hueco que encara quedava per fer, i després de diversos anys treballant-ho, al final hem trobat aquestes trajectòries interessants que han donat per a ser estudiades i per a donar una certa narrativa interessant.
0: Mm-hmm. Per tant, en este cas, els empresaris eren creadors d'armes, no?
1: D'espases. D'espases.
0: Molt bé, com és això? Vull dir, com era en aquests moments la història de crear una espasa, com ho feien, suposo que artesanalment, clar.
1: Una de les coses que jo crec que no se sap i és interessant insistir és que per a final del segle XIV, a principi del segle XV, probablement València fora la ciutat de la península Ibèrica amb una major producció d'espases, que és una cosa que l'imaginari sempre ens diu Toledo, però per aquest moment de la història era un poc València. I tenien un cert renom en tota la península Ibèrica, les espases valencianes apareixen molt referenciades en la literatura. I un poc ahir, veient com estos personatges es dediquen a fer-les, a comerciar-les, a exportar-les, on es basa el treball, com aquells que es dediquen a l'exportació, es dediquen al mercat, acaben enriquint-se, i aquells que no innoven tant, un poc van quedant-se arrere i van sent substituïts a poc a poc.
0: Em sorprèn molt, no?, el paral·lelisme que hi ha en l'actualitat i la història medieval, eh? És fort.
1: Sí, és una de les coses que jo crec que la gent que no està clavada en el mundillo més es sorprèn, però al final dones compte que els paral·lelismes són enormes en tots els aspectes de la vida, que al final són persones, són molt més semblants a nosaltres del que pensem, tenen les mateixes inquietuds, tenen les mateixes idees, i un poc moltes vegades veus estos paral·lelismes amb certes diferències, per suposat, però sí que veus que al final tots són persones
0: I com d'on es trau la informació de la història medieval? No sé si dels arxius, un poc on has buscat.
1: Nosaltres som animals d'arxiu, ens passem hores i hores allí, en documentació judicial, registres judicials que s'han conservat, notarials, fiscals, coses secundàries o coses que sense voler es van crear i han deixat aquesta constància i que poden recuperar. I a partir d'això estudiem. Tenim la sort que València, que tota l'antiga Corona d'Aragó és molt rica en documentació. És d'Europa dels llocs on més documentació tenim. I sí que hem vist, per exemple, tornant a granant a lo meu, sí que hi havia fabricants d'armes a Gandia, sí que hi havia espasers, sí que hi havia fabricants d'armadures, de ballestes, actius que tenien els seus tallers així, feien la seva activitat, perquè al final no n'hi havia policia, no n'hi havia exèrcit professional, tot el món tenia armes en casa i era un bé de consum més. Ara és una cosa que recordo molt als Estats Units, sí. Però un poc en l'edat mitjana seria la realitat habitual, de tots tindre armes en casa per autodefensa.
0: Bueno, ara ens alegrem de no poder tindre armes a casa, per si acas. Escolta, Miquel, clar, jo el veig a tu molt jove, no sé quants anys tindràs, però el veig molt jove. Com naix aquest entusiasme, un interès per l'història medieval? Que ara que t'estic escoltant parlar no m'estranya, perquè és molt, molt interessant, però com naix a tu aquesta il·lusió o aquest interès?
1: Des de menudet m'agrada la història. M'he passat tota la infància i els meus pares poden atestiguar-ho demanant de pujar a castells i de pujar a les torres i tot. I arriba un punt on veus que pots materialitzar-ho en estudiar-ho i després en investigar-ho. Primer fas la carrera, després fas el... Jo ara ja soc doctor. Allò que quan de menut veies tan passiu, ara pot ser actiu i anar participant i anar descobrint i anant aportant i anant granet a granet, un poc augmentant el coneixement del passat, en aquest cas de l'edat mitjana.
0: Mm-hmm. I penses precisament això dels castells i tot això que has dit, de visitar-los i tot això, pot ser un incentiu perquè la gent jove puga despertar-se aquest interès per la història medieval?
1: Sí, totalment. Crec que un apropament al tema patrimonial des de el turisme de proximitat, que podríem dir, crec que és una de les millors maneres, si no és la millor, per un poc apropar la de mitjana. Perquè al final grans esdeveniments, grans i també xicotets, van passar al castell de Bairén, al castell de Rebollet. Són realitats que tenim molt prop ací de la Safor, que les tenim ací, i que està bé també conèixer-les i que està bé que la gent les sàpia, que siga partícip de la seva història i que quan en Pasqua pugen al castell a berenar la mona sàpien que va passar alguna cosa ací o qui va fer el castell, com es treballava. Són temes que crec que es poden potenciar mitjançant el patrimoni, el turisme de proximitat, el...
0: Que guai, i aquest xiquet que clar, que ve als castells i que s'interessava, escolta, que li diries ara que tens un premi nacional en història medieval? Suposa que orgull, no? Com
1: sí,
0: estàs tu?
1: Sí, molt orgullós i orgullós per haver-me dedicat, per seguir treballant i també per tindre l'oportunitat de seguir treballant, de que seguís genint. I sin faena, i sin contractes, i sin oportunitats com aquesta, que està molt bé que associacions es dediquen a financiar o a estimular-ho. Així que li diria que continuara perquè és bonic, perquè és molt bonic, és també has de tindre moltes ganes, has de tindre molta passió pel tema. És sofrit, però la recompensa és enorme.
0: Molt bé. Miquel, suposo que ja has dit que vosaltres sou animals d'arxiu. No sé si portes entre mans una altra investigació, una d'estudi ara o pròximament, si tens projectat algun altre estudi, investigació.
1: Bé, realment el tema d'estudiar l'armament és, considerem, el tema secundari. Jo el que em dedico en la tesi i el gruix del meu treball és justament això, el treball. Jo estudié els salaris, l'evolució dels preus, la inflació, l'evolució dels nivells de vida en la València medieval i ara estic intentant ampliar-ho a la resta de la corona d'Aragó, de veure com evolucionaven les condicions de vida.
0: Que xulo, i com evolucionaven, contamos un poquet, que m'ha quedat ganes de saber-ho.
1: Bé, doncs... ahí el tema clau, un poc sobre el que versa tot el debat, és el tema de la pesta negra, de com a partir d'un punt arriba la pesta, mor un terç de la població i la població que sobreviu, conseqüentment del buit demogràfic, augmenten els seus salaris, n'hi ha menys mà d'obra, tenen més capacitat per negociar salaris alts, aleshores es produeix un augment generalitzat dels nivells de vida. Un poc la conseqüència positiva d'un drama...
0: d'un desastre
1: demogràfic i un poc com afecta les diferències entre el camp i la ciutat, les diferències en diferents regions, qui acaba consolidant aquesta millora, qui acaba no capitalitzant en aquesta capacitat. Un poc això són els meus interessos i el que estic intentant, que són debats molt grans que participen molt a escala europea i un poc aquí seguint intentant aportar el granet d'arena.
0: Que guai. Però clar, jo no sé si vosaltres teniu aquesta sensació dins de no acabar de saber-ho tot mai. No sé com dir-ho. Que, clar, com és una història tan llunyana, no?, en els anys, No teniu aquesta sensació a vegades de dir no puc demostrar-ho o no m'ho puc creure 100% perquè no ho sé cert de 100%? O sí que se sap?
1: Jo crec que se sap. Al final, el que el comentava, hi ha tanta documentació que al final és molt difícil que una mentida estigui tan repetida. Aleshores, hi ha moltes coses, per supost, hi ha realitats molt menudes que al final tens un document i has de fiar-te o no fiar-te o com et fies o de què et fies del que diu aquest document. Però generalment tenim tantes pistes que un poc el puzzle, no tens totes les peces, però en tens moltes i ja veus què hi ha darrere. Mm-hmm. Aleshores, depenent del tema, jo crec que podem arribar a una comprensió bastant àmplia de moltíssimes coses.
0: Que guai. Miquel, jo em passaria així, mil hores xerrant, però se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, enhorabona pel teu treball i pel premi.
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Doncs com diu la fuga, pa aquí, pa allà van ara els pares i mares de tots els xiquets i xiquetes escolaritzades, perquè ja ho saben, que ahir va ser el primer dia de classe, amb tot el que això comporta tant per als xiquets com per als seus familiars. Este any retrobaran amistats i es crearan de noves. Això respecte a l'alumnat. Però els pares i mares també creen grup, concretament un grup de WhatsApp o de Telegram.
1: Pues n'hi ha que és de bon dia. Hi ha tres que són, he perdut la xaqueta, tinc aquesta xaqueta, de qui és? I informació de la professora que comunica la delegada i entonces hemos de comunicar a grup de pares.
2: Suelen ser bastante cañeros, que empiezan a hablar todos, a opinar y que tienes tropecientos mensajes para leer y actualizar.
0: Pues ja ho hem escoltat, hi ha de tot. Dels que s'utilitzen només per a compartir informació únicament de l'aula i dels que sonen així a primera hora del matí. I per a evitar este so, l'Associació Espanyola de Consumidors ha recordat la campanya informativa sobre els grups de WhatsApp en col·legis i activitats extraescolars. Des d'esta entitat ja han advertit que s'ha de comptar amb el consentiment dels pares i mares per tal d'integrar-los en un grup i, a més, han demanat un ús responsable i han fet les seues recomanacions. Anem a repassar-les. La primera, estos grups són exclusius per a oferir informació. Per tant, s'ha de compartir únicament informació relativa a l'educació escolar dels xiquets i xiquetes. El segon consell ens recorda que estos grups no han de substituir l'agenda del menor i tampoc s'haurien d'utilitzar per a fer crítiques al centre, als professors o a altres pares. La veritat que hem comprovat que en termes generals se solen complir aquestes recomanacions.
3: La mayoría sí que era información de cole.
4: Hay comunicación entre los padres y los profesores, está muy bien. A veces hay padres que tratan otros temas, pero lo normal es todo lo que tenga que ver con los niños en el colegio.
1: Y información de la profesora que comunica a la delegada y entonces hemos comunicado a grupo de pares. Y esa es la comunicación que añade del cole y pares.
2: O sea, demanda de mañana hay que llevar tal y cual. Bastante bien.
5: Del día a día de los niños, algunos sí se olvidan alguna pertenencia, están informados y decirle a los papás alguna pregunta que alguien quiera saber.
0: La que de vegades s'oblida de complir és aquella que recomana escriure només el necessari per evitar una saturació de missatges.
2: Alguien como yo, por ejemplo, que tienes poco tiempo, tienes dos hijas y eso, pues la verdad que entrar a un grupo de WhatsApp y encontrarte con 100 mensajes, por decir algo, y tener que ponerte a leer y tal, pues un poco rollo.
1: Que ya no solo es el grupo de WhatsApp del cole, también es de test de extraescolars y de todo. Yo, por ejemplo, estoy silenciada, a cuando acabe el día comienza a llechir.
4: Hombre, saturación no, porque claro, nosotros no nos da tiempo a verlo.
0: Per últim, ens assenyala l'Associació Espanyola de Consumidors que s'ha de respectar la privacitat, és a dir, no s'han de compartir fotos de menors d'edat, de professors o de la resta de pares sense consentiment. Tampoc s'han de compartir aquestes fotos fora del grup i sense permís. Finalment, en cas que es produïsca alguna vulneració de drets, es recomana sol·licitar assessorament previ i realitzar denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tribunals en el cas que la vulneració siga greu. I és enllà, més enllà de tots aquests consells, el que ens ha quedat clar és que la majoria veu útils aquests grups sempre i quan s'utilitzen només per a parlar d'informació important del centre i sense que s'acumulin missatges innecessaris.
5: Es muy útil porque así uno se informa, le dan detalle el día a día a los niños, el desarrollo y todo lo demás.
2: Claro, es complicado porque metes a muchos padres de muchos tipos, distintos de carácter y de todo, pero claro, tenía que ser para, o sea, lo justo, lo que... Pues mañana tal, vale, ya está, no hace falta poner igual todos, vale.
1: A ver, yo veo limitada al tema de profesora cole.
4: Todo escolar, claro.
0: Pues ahí está, esa diferencia, que s'ha de tenir grups de WhatsApp entre els pares i professorat i alumnat, sí, però amb un ús responsable, informació concreta i veraç per als grups i fora tot això de compartir crítiques o fotografies sense el consentiment.

0: I reprenem el tema del dia en l'àmbit esportiu. Xavi Blasco, hola de nou.
1: Hola de nou, Celia.
0: Tenim una d'aquestes notícies, no?, que ja hem contat, que la Unió Esportiva de Tavernes s'enfrontarà a l'Aracena de Granada.
1: A l'Aracena de la Vega de Granada, que és una comarca que és pràcticament està en la metròpoli de la capital de Granada. L'Aracena de la Vega de Granada, com diu, serà ese rival del Tavernes en la fase prèvia de la Copa del Rei. Este migdia s'ha fet el sorteig a la 1:20 aproximadament, és a dir, fa no res, a la ciutat del futbol, a Las Rozas, en la seu de la Federació Espanyola de Futbol. L'anada es jugarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre a Granada, i la tornada, sí, al camp d'esports municipal de Tavernes, el cap de setmana del 3 o el 4 d'octubre.
0: És, o sigui, en plena fira i festes
1: de Gandia, clar,
0: en Tavernes no tenen
1: bé,
0: res que voler.
1: Feu el que vulgueu, que nosaltres anem a viure un dia per a la història.
0: Exacte.
1: Perquè és així, és la primera vegada en la història que el Tavernes juga la Copa del Rei i si passa d'eliminatòria, això és la fase prèvia. I ara juga contra un equip, diguem, del seu nivell. De fet, l'Aracena va aconseguir el passat mes d'abril per primera vegada pujar a la primera andalusa, que ve a ser l'equivalent a la Lliga Comunitat, que és on juga el Tavernes, així, en la Comunitat Valenciana. Vale. La màxima categoria del futbol regional, per entendre'ns. Pues, si passa el Tavernes, ja jugaria la primera eliminatòria de la Copa del Rei, pròpiament dita, i ahí té moltes probabilitats d'enfrontar-se a un equip de la primera divisió. Perquè normalment solen emparellar els equips més modestos amb els equips de màxima categoria per a un poc incentivar.
0: Ah, vale.
1: O sigui, que, per exemple, podria jugar el Tavernes contra el València. Si passara eliminatòria, eh? Si passa i elimina a l'Aracena. I una altra conclusió que podem extraure d'avui és que si un dia vas al sorteig de la Copa, no quedes a entrevistar a ningú 20 minuts després, perquè després del sorteig hi ha molta faena. I és que claro, tenim a Salva Talents, el president del Tavernes, el pobre home s'ha compromès amb nosaltres a entrar, però és que estan allí ara mateix decidint quin dia juguen, com organitzen el viatge i demés. Perquè, clar, s'han conegut els equips allí ara, en el sorteig, i ara estan en tot el fregau este, i per tant, encara que Salva Talents, l'home està contestant-me per WhatsApp, de dir, sí, ara vaig, però de moment per lo vist no pot.
0: És la primera vegada que la UE Tavernes està en esta tessitura, no? Entonces és normal que Salva no s'ha d'organitzar bé.
1: Sí, no, i és de veres que el sorteig ha començat a la 1, però és que aquests sortejos cada vegada ho fan més bonic, també, és de veres, perquè ho hem estat mirant nosaltres, seguim en directe

0: a través del canal de YouTube de la Federació Espanyola de Futbol i, escolta, apareixia això als sortes de la Champions, perquè hi siguen representants dels equips, hi havia una explicacioneta un poc de on venia cada equip i de més, i clar, s'ha allargat més del que pensàvem, perquè en veritat només era emparellar a 20 equips, és a dir, 10 eliminatòries. Tenies que traure 20 boles i ja està. Però ho han fet molt, molt cerimoniós i ha durat un poquet més del que pensàvem.
1: Del que esperàvem. Bueno.
0: Però bé, la notícia és ixa. Aracena de la Vega de Granada. Molt és bé. L'equip al que s'haurà d'enfrontar el Tavernes en l'últim cap de setmana de setembre i el primer del mes d'octubre. I anem a fer força perquè el Tavernes passa d'eliminatòria, perquè pot ser encara la història més, més bonica.
1: Així és. Xavi, moltíssimes gràcies.
0: T'ho he contat bé?
1: Superbé.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Pues gràcies.
0: Vinga, fins ara.

0: Bueno, sí, sí, Imperatriz. És que, clar, nosaltres ens fem donem informació i m'ha enxupat el micro justet quan tocava, Nacho, és broma. Que arrenquem, la musiqueta és de la cultura, de l'agenda cultural i del deport, de l'esport. Passem a les falles, Anna.
1: Sí, perquè una de les esdeveniments més importants d'este cap de setmana van a ser les presentacions de les falles majors de Gandia. Total. Ahir parlàvem en Laura Soler, que era la mantenidora, serà la mantenidora de Valentina, la fallera major infantil, i avui saludem a Diego Rufat,
0: que és el mantenidor de la fallera major. Diego, molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
0: Mantenidor de Lídia Marín Marzal, la fallera major de Gandia. Com estàs?
3: Bé, de moment bé.
0: No hi ha nervis,
3: De moment prou tranquil.
0: Ah, bueno, molt bé.
1: Digo,
3: de moment sí, de moment. Ja arribaran.
0: Exacte.
1: Volíem saber, Diego, perquè ahir mos comentava Laura que va ser la mateixa família de Valentina qui li va fer la proposta. En el teu cas, com ha sigut la cosa?
3: També va ser Lídia qui em va cridar. Bueno, Lídia us coneixem de tota la vida de la falla. Ella, quan va ser reina, jo era el president. El meu segon any de president, ella va ser la meva reina de la falla. I em va cridar i em va dir, és que des del primer moment que m'ho van dir ho tenia clar, que anaves a ser tu.
0: Que guai, molt bé. Clar, la figura del mantenidor és una... Jo que no sé res de falles, És una figura que suposa que és especial rellevància, no? I que tot el que està clavat en el món faller vol ser, no?
3: Clar, és un paper important. I més coneguent a la fallera major, tant.
1: En el teu cas, digo, continuï esa amistat que estaves comentant, imagina que no podràs avançar, però imagina que serà un manteniment molt emotiu.
3: Sí, òbviament sí. Encara que qui em coneix sap que a mi m'agrada un poquet el picanter, la broma, l'humor.
0: Molt bé.
3: Però en este cas, sí. Algun toc meu tindrà, però serà una cosa molt, molt emotiva, sí.
0: Escolta, això està molt bé, mesclar aquesta emoció en un poquet de toc de risa per a involucrar el públic, no? Està molt bé.
3: Per llevar esa serietat, no?
0: Exacte. Quan et portes preparant el discurs? No sé, el teu discurs.
3: Doncs...
0: Sí, digues.
3: Sí, és un discurs. Vale. Des del juliol, sí. El 9-10 de juliol m'ho va demanar i aquesta mateixa setmana ja em vaig posar mans a l'obra.
0: Molt bé. Pues, Diego, moltíssimes gràcies. Anna, no sé si tens alguna pregunta més.
1: No, simplement desitjar-li molta sort, que segur que serà un gran manteniment.
0: Segur que sí.
3: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi molt bé.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu.
3: Adéu.